0: Guardia. Descubre el BMW Serie 1 con paquetes M Sport Design con condiciones especiales durante el mes de julio en tu concesionario Benigar. Ven a nuestras instalaciones y consulta todas las ventajas exclusivas. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
1: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

A les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.

0: gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: Hola, Boro Peiró, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Y dónde estás, sobre todo? Bueno, ya lo he dicho yo, en Torrent.
2: Rodechá de bona gent, que rima en Torrent, ¿no?
1: Claro que sí, sí, sí.
2: ¿Te creus o no te creus?
1: Hombre, claro que me creo.
2: Estoy en, sí, la, sí. En los que tienen la capitanía mora en Wine de Torrent, ahí eres, ¿eh? Y estamos aquí en... Hola, ¿qué tal? Luis Fortuny, un amigo.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
4: Así estem. Encantados de recibiros en la casa de Esberbriscos, a tota la ràdio i a tota la bona gent que vulgui vindre a Torrent.
1: Ai, moltes gràcies, Luis. Encantats de tindre't així en el programa.
2: Mos toca la capitania enguany, per què?
4: Perquè són turnos rotatius, entonces nosaltres ja ho ajustarem, que enguany mos tocava, i així estem, a punt d'acabar, com aquell que diu.
2: Que va.
4: Ahir varen perdre la torre, que estava previst també en el guió, i així és que demà tindrem la gran entrada, per la vesprada, fins la matinà, perquè se calcula que acabarà al voltant de les 2 del matí. I bueno, així està el nostre gran capità Benjamín Sancho, Benja pels amics de la festa, i bueno, pues disfrutant molt d'estos dies de fresqueta que mos fa.
2: Hola, Benja, com estem?
5: Pues molt bé, molt contents i passant-se-ho de puta mare.
2: Ara, el dia que ve és demà. Demà pràcticament, quan s'acaben les festes?
5: Demà, bueno, s'acaben després demà perquè és la provesó, però demà és el que és l'entrada mora i cristiana, que és l'acte més espectacular que anem a fer i que nosaltres tenim 5 sorpreses que mai han eixit en Torrent. Entonces, invite a tots.
2: Ja està clar que no mos ho pots dir, si són 5 sorpreses, claro.
5: Efectivament, no, tot el boato és secret i, bueno, s'espera sempre una capitania berberisca perquè ixa capitania sempre té ixe toc berberisco i ixe toc canalla i entonces, pues la gent està esperant-nos en moltes ganes, 12 anys, no menys.
2: A 12 anys que no éreu, no, Luis?
4: No, som 12 comparses mores i 12 filais cristianes.
2: Vosaltres l'últim any quan fon?
4: Pues tira 12 anys, no, perquè per la pandèmia...
5: Va estar la pandèmia i s'ha retrasados. Entonces són 14 anys, és que no hem sigut.
2: Uno estrena demà o canvia algo pa ixa gran entrar, sí o no?
5: Sobre què?
2: Sobre la indumentària, el traje i tal.
5: Sí, totalment. El traje és de Villena, el que duguem la meva dona, que és la favorita, i jo. I bueno, una de les sorpreses és com anem a baixar.
2: Ojo, cuidado. Tu saps, Luisito?
4: A mi no m'han dit res, perquè és que... Jo sóc de xerrar fàcil i no
2: vale. I de llàgrima fàcil, no, perquè imagina que també intentaràs els teus emocionar-los d'alguna forma quan t'emplees, sobretot quan t'emplegueu a la torre, no? Al torreó i a la plaça, al puesto principal.
5: Sí, sí, va ser totes les baixades i totes les entrades són emocionants, però baixar com a capità, jo és la primera vegada i última, perquè això és aixina.
2: No pots repetir.
5: O sigui, quan tu mires el que és la baixada des de dalt, no, és espectacular. Entonces, vore-la des de capitania, des de ser un capità, pues això té que ser, no ho sé encara, però té que ser superemocionant i tots ens emocionarem, sí.
2: Això és bonico.
4: Això és bonico.
2: A la gent de Torrent. Saps què passa? Torrent té 80.000?
4: Quasi 100.000, crec.
2: Quasi 100.000. I com si ho això? La torre, no? La plaça?
4: La torre.
2: El mercat, la torre.
4: La plaça, sí.
2: Tot passa ahí?
4: Tot passa, sí. Tot el que té que
2: veure... Quasi 100.000 habitants, però tot passa...
5: Al voltant de la torre, correcte, al voltant de la torre. I també és una cosa que jo sempre he viscut la festa com un fester, però viure-la com un càrrec te dona la visibilitat de dir, hòstia, no estem tan lluny dels grans protagonistes com és Alcoi, Consentaina i tal. Pensaven que estàvem en altra lliga, però estem propet. Així que s'espavilen que anem a per ells.
2: Ojo, cuidado, eh? Però quants anys de monos siguis en Torrent?
4: 40, crec, no?
5: Sí, 40.
2: La gent ja ho coneix, la gent diu, cuidado que en Torrent fa molt xulos.
4: Sí, sí, no, home, jo crec que...
2: 40 anys ja pots parar de vostè algú.
4: Eren unes festes patronals que estaven de capa caiguda.
2: Però t'en donis en ent, al final, sí, no?
4: Senyora, i m'emprengueren, pues, de forma espontània un grup de gent a fer d'esclavaris, feren una filamora... No? Que van ser els abacís, eren?
5: No, Boadins, que tenen la alferecía mora.
4: I a partir d'ahí, pues, anar creixent i, bueno, pues, crec que està en el seu millor moment, la festa.
2: Mel, de categoria.
4: Sí, senyora, aixina és.
2: I ara,
4: bueno, hem de fer una mencioneta als altres càrrecs, no?
2: Que sí, s'han portat molt bé, molt bona xarxa. Vengo jo a posta Torrenta de so, no?
4: Sí, sí, claro.
2: No me posa Torrent perquè sí.
5: Bueno, és Montesa, que és la capitania cristiana, que està a Ima Vallejo, que precisament jo vaig ser president infantil de la falla de la plaça i ella era la fallera major infantil. I la vida mos ha dut a ser capità moro i capità cristiana junts a Travega. I després estan Esforquers en la capitania, en l'alferesia cristiana, i Bogadins en l'alferesia mora.
2: Ja està, t'ho he escoltat.
4: Maria i Amparo estan donant ahir el callo molt bé, també.
2: Correcte. Demà a partir de quina hora és el dia gran? Bueno, a quina hora és?
4: Set i mitja comença la baixa. I nosaltres tenim l'eixida prevista al voltant, el començament, al voltant de la 1:50 del matí.
2: I avui què n'hi ha? Perquè diuen, ja que sou moros, i moros i cristians, de la festa a la vespre. És algo que és molt de la festa de moros i cristians, no? Estem en la vespre. I sí. Avui és un dia bonic, avui és un dia d'anar a saludar a tots els amics, a totes les filades. Què és el que passa avui en Torrent?
4: Pues exactament és el que tu has dit. Avui van haver rondes constants, entonces xarangues, anant i pegant voltes, amistat, els nostres amics contrabandistes
2: són els veïns.
4: Fan la seua... correguda de bous.
2: Sí, bueno,
4: per donar l'alternativa als nous, que ja la conegueu.
2: És un clàssic.
4: I esta nit pues, n'hi haurà un sopar multitudinari en la plaça.
5: I després orquestra.
4: I després una orquestra.
5: O sigui, va ser un dia, és la puja
2: del turmalet. Quasi que aplegueu demà ja, no? Ja, pa què?
5: Ahir a rematar i a ficar-nos no lo tirs a punta pala.
2: Aquí no, com se va canviar el tema, perquè això també és bonic, la tradició d'on acudiu, on se canvieu, tu te canvies en casa, en la dona, en la família, o acudiu tots al compuesto, o se canvieu, què feu?
5: No, gràcies que al Col·legi de Montesión, que mos ha oferit una de les aules, i entonces tenim aire condicionat, se ix des de dalt, des del Col·legi de Montesión, i entonces, pues, des d'ahir ixin fresquets, pa tot lo que va vindre, que esperem que mos respecte el calor, perquè els tratges són així a...
2: Tu demà poc, faràs poc. O sigui, tu demà has a lluir-te.
5: Correcte.
2: Eres el capità, evidentment, els que tenen que desfilar són estos. Tu vas a lluir-te.
5: Correcte, no, i gràcies a ells que estan ahí pendents de tot i el boato no és fàcil fer tot com així i tal. Tenim 4 controladors, en fi, hi ha molta faena i pues, jo la veritat és que tinc que centrar-me en disfrutar. I gràcies als amics que m'ajuden, no?
2: Tu vols saber alguna cosa, Andrea? Estàs ahí calladeta. Estàs ahí prestant atenció. Jo és que estic a la mar de gust, sí.
1: Claro, dime. No, és que és tan interessant no, si vols, el que esteu dient.
2: Claro, i és que vinc... Quants anys portaré venint jo de soia?
4: 10. Per lo menos.
2: Per lo menos.
4: Per lo menos,
2: sí. De casa.
4: Eres... Sí, jo crec que començaràs a vindre quan Nico, sí. La capitania de Nico, pues... Sí.
2: Antes,
4: ja havies vingut, sí. Alguna vegada, sí. Inclús alguna vegada heu fet el programa...
5: Sí, ja està en
4: el mercat.
2: Però Nico sí que anava a peu, en les passes, i anava baixa.
5: I tu has estat en el solaret antic.
2: Sí, home. Ja, si estava allí ara.
5: Claro.
2: Jo dic, així no estan, ja han canviat de puesto. Dic, és que tenemos diners, estos,
5: mos desahuciaren, mos desahuciaren.
2: Els vesberiscos, Andrea, estos tenen pasta, estos tenen... sí o què?
4: Nosaltres som més de pirates, d'anar i furtar.
2: Sóc com se leixis, perquè, per exemple, tu tens molts amics en els contrabandistes, tu tens amics en tots els puestos, sí, el Torrent és un poble. Però al final uno ho llegeix com una falla, no? Al final és per tradició, per família, perquè te tira, perquè no ho sé, perquè...
5: Sí, al final...
2: Perquè berberisco i no contrabandiste, per exemple.
5: No, nosaltres és que estàvem en casa, en l'antic Casa Ors, mirant l'entrada fa 26 anys i diguem, atem-hi, per què no? I entonces, pues, muntarem la comparsa de pirates berberiscos, perquè és, al final és la colla d'amics, total són 22, no són més, però 22 que fem molt de ruido.
4: Home, jo te puc donar més informació perquè jo sí que vas triar. Esto ja se coneixien i tal.
2: Per què?
4: Pues al final és per proximitzar. Tu veus lo que tal? Són totes superrespetables. La veritat és que sí, hi ha una germanor molt gran.
2: Sí,
4: no sé si se dona en altre tipus de festes, però així no tens cap de problema en entrar a la caserna
2: o a la
4: fila de ningú i ho fem de categoria. O sigui, que no n'hi ha... No n'hi ha cap problema, la veritat és que és una festa que se parla molt de la germanor i és real i la percibixes cada vegada que vas per ahir, tots en seguida passes per la porta, passa, en seguida se desviuen per atendre-te. Això dona, la veritat és que dona gust.
2: Pues ja està, demà s'acaba tot, no? Que quedarà.
5: Demà és la gran i després la provesó, que també és molt bonica perquè així men els tratges oficials cada comparsa i fila.
2: Ostres, això se't despús
5: demà. Sí, despús demà. I entonces és la ofrena als sants patrons i està també molt xula. Que aquesta provesó estava deslluïda i nosaltres li hem donat aquest toc de color i tal. Sense gorros i sense armes.
2: Molt bé. I a banda que molta gent ve a Torrent, algú ho ha fet bé durant aquests anys, que cada vegada més gent coneix aquestes festes de moros cristians. Imagina que el respecte, el carinyo, perquè quan se parla de moros cristians, Lluís i Capi, molta gent diu, és que això la canta, se respeta. Sí. Si fa falta, no?
4: Sempre. És una festa que està creixent, doncs has de fixar-te en els millors per arribar a més. Pues lo mateix que passa en València el 9 d'octubre, no? Que pareixia que era una cosa que no arrencava i ara està disparat. Pues això és el que n'hi ha que fer, al final. Jo crec que la baixa és un espectacle per a que la gent el veja i que disfrute, i això farà que siga cada vegada més gran, que vinguin a vore't.
2: Pues ja està. Demà... Tots a Torrent, Andrea, tu també, eh?
1: Claro que sí, correcte. Sí, sí, jo la primera.
5: Avui és un gin tònic amb pirates berberis.
2: El que faig a falta. Bueno, ja que han vingut, no se demanar de 8, home. Correcte. Pues ja està, pues ha de llamar a Torrent, i després demà també, és una cosa bonica, lo que fan després demà. Bueno, Torrent és que té molta festa, eh? Això és tan gran, contentar a 100.000, n'hi ha que fer festes de tots els colors i a totes hores. I bona pirotècnia, que també n'hi ha, sí, n'hi ha de tots, és que, claro, i bones falles.
4: També és de veres.
2: Però tu eres fallero en València.
4: De Xirivella, jo soc de pobles, congressista de pobles.
2: De Xirivella, és veritat. Bueno, el congrés ja parlarem, ja te convidarem a la ràdio, parlarem de falles. Ara no, ara en agost anem a calmar-se un poc, ni ofrendes, sí, ni res, eh?
3: Que ja està prou.
2: Ja està bé. Ja està bé. Capità, doncs ja està, el que faig a falta, eh? Demà estarem per així. Bueno, avui també se quedem un rato amb vosaltres, evidentment, a disfrutar de l'hospitalitat. I voleu com esta germanor, no? Que se pot aplicar també les falles i se pot aplicar aquestes festes. Germanor, anar a saludar-se, anar a visitar a tots els amics i ja està.
4: Que així no és. Gràcies, així esteu per lo que necessiteu.
2: Ahí estem.
5: Esteu invitats a tot.
2: Ja està, que tot el món vinga demà a Torrent.
5: Correcte, així no és. Moltes gràcies.
2: Gràcies, mestre.
3: Gràcies.
2: A Andrea, me vas a contar algo?
1: Jo no, res, que vaya dos protagonistes has tingut en el programa.
2: Che, això, i estem la mare de... Perquè corre un airet. Si veres sí. La sede que tenen estos homes, que hi ha esta piscina, eh? Uh-huh. És una meravella. La piscina, el tal, ho tenen superdecorat. Te passaré una foto superbonica. És algo uh-huh. espectacular. Però sobretot és 40 anys de moros i cristians en Torrent. I la gent hi parla ja i diu, ostres, Torrent, ahir fan bons moros i cristians. Bueno, ja ho han aconseguit. Al final és un poquet de respecte i de carinyo a una festa. I Torrent té falles, Torrent té moros i cristians, Torrent té molta festa. Després venen concert, ve a la lluna de Torrent i venen moltes coses encara, sí. Però bueno.
1: Uh-huh. Que ja anirem comptant, coses que ja anirem comptant.
2: A un bon meló avui o no?
1: No, avui no, demà te convido.
2: Bueno, però sí. Hala, pues,
1: bueno, jo te convido sempre. Convidat vale, estàs, però bueno, demà te conté més coses. ¿Te pareix?
2: Tira-li. Hala, jo me quedo sin Torrent, eh?
1: Vinga, va, que disfrutes i demà me contéstame. Pues au. Nada, mañana les contamos más cosas aquí en Más de Uno Valencia a partir de las 12:20, como siempre, y que tengan muy buena tarde y que sean muy felices. Adiós.